Hola, benvinguts a una nova emissió de Nas de Crom. Avui el protagonista és un músic, un artista sonor, un investigador de sons, a més que biòleg, de Madrid, que es diu Francisco López, una eminència amb la investigació sonora que l'ha portat a ser reconegut en el nostre país com també a fora. En actiu, des de l'any 83, primer amb la formació que es deia l'Internado i llavors signant treballs i projectes i molts concerts amb nom propi, Francisco López. Va editar diversos casets a partir de mitjans dels 80 amb diversos músics i ell va néixer, això sí, l'any 64 a la ciutat de Madrid. Ha protagonitzat i ha defensat com ningú amb una certa particularitat sonora o una manera d'entendre el fet sonor i la denominació del seu estil com a música concreta absoluta. Agafa els postulats del músic concret Pierre Schaeffer des de França per dir que la música és audible en tota la seva totalitat com a descontextualització des d'on provenen els sons. Francisco López ha estat un investigador profund de la selva amazònica, on ha editat diversos treballs i on hi realitza tallers de gravacions de sons, però no amb el punt de vista de bioaudicions ni de paisatgisme sonor, sinó proposant que les peces enregistrades són pròpiament una peça musical. Sonora, podríem dir, per afinar més el vocabulari. Anem a repassar parcialment la seva prolífica discografia d'aquest músic a partir de, primer de tot, un caset dels diversos que va editar als anys 80 al costat de músics nacionals i estrangers com Rafael Flores, Miguel Ángel Ruiz, l'italià Stefan Musso, amb títols com Rumor de Materia, Frío, Aranas, Crustoceanium, Fango de Estruperitos, Sample 3 o Fragmento 5. Alguns d'ells amb el segell llavors de caset durant els 80 discos Esplendor Geométrico, després editant també CDs i vinils. Sentim una col·laboració entre Francisco López i el mexicà Jorge Reyes, un músic que ha investigat els instruments precolombians de Sud-amèrica. És un tema, la cara A del caset UAIS-CM4 Tlaloc, de l'any 91 amb Obu Records. Francisco López, els instruments i les manipulacions electròniques d'aquesta primera cara A compartida entre Jorge Reyes i Francisco López.

La primera cara d'aquest caset UASCM4 Tlalong de l'any 91 amb Obu Records, que unia el mexicà Jorge Reyes als instruments de percussió precolombins i Francisco López a les manipulacions electròniques. Un dels primers treballs, encara amb cinta de caset, després de les moltes creacions amb cinta de caset que de jove Francisco López va fer durant els anys 80. Era amb el segell, com dèiem, Obu, però moltes d'elles van ser amb el segell de discos Esplendor Geométrico. Anem ara cap a un dels àlbums de l'any 93, també amb el segell Geomètric, ja editat amb CD, que és un dels millors de Francisco López. Investiga les sonoritats de les abismes marins. Azoic Zone és el títol del CD, rememorant aquell concepte d'Edward Forbes, que parlava de les profunditats oceàniques de més de 600 metres, on es desconeixia la vida animal i que els sons que precisament inspiren i que intenta abocar Francisco López són els sons d'aquestes profunditats oceàniques. S'envolta, com al llarg de la seva carrera ha fet, de col·laboradors de luxes, tot i ser un dels primers treballs de la carrera, dels primers treballs en format d'àlbum de la carrera de López. S'envolta, com dèiem, de músics com Illusion of Safety, David Myers, John Hudak, Minoy, Than Hoffman, Richard Franceschi o Michel Gendrau, amb qui també ha compartit els treballs, entre d'altres. Anem a sentir, des d'aquest Azoic Son amb Geometric Records de l'any 93, el tema Galaceanthemum Profundale.

Un tema des de Zoic Son de l'any 93 que sentim aquest extracte, Francisco López, buscant sons en les profunditats i els abismes desconeguts oceànics, no per abocar ni portar-nos a la idea de com si estiguéssim banyant-nos o submergits en aquestes profunditats i portant el misteri que això podria suposar, sinó escoltant la música, el so que realment això provoca com a peça musical en si, descontextualitzant-ho d'on és, sinó escoltant com és, investigant profundament el so, encaixant la idea del deep listening, l'escolta profunda, que vam rememorar en aquell especial de la música compositora Paulina Oliveros de la temporada passada. Avancem deixant pendent escoltar altres temes amb aquesta idea d'escolta profunda i d'investigació sonora que ens portaran treballs propers com La Selva o altres que no escoltarem però que també ha signat Francisco López. Anem a buscar la unió entre l'arquitectura, l'espai urbà i el so. Tom House és el treball que coneix Francisco López com a músic i l'arquitecte Klaus Schubert, subtitulat La noche del gusano Palolo, un disc de l'any 94 amb Iades Arts, pel que ens sentim dos temes seguits molt breus. Un es titula Tragedias en la exploración de las superficies orgánicas i l'altre Los lugares de conexión entre el torrente infático y el sanguíneo. Francisco López, unint música, arquitectura.

Dos breus temes d'aquest àlbum Tone House, que unia arquitectura per part de Klaus Schubert com un espai dissenyat on escoltar el so i apreciar l'espai des d'una perspectiva musical, i la música que la portava el madrileny Francisco López, que li dediquem aquest Ones de Crom, a un músic dels més internacionals, més inquiets i més experimentadors, purament amb el so, amb una idea purament abstracta i purament arisca d'entendre el so de forma pura, d'analitzar-lo com a so, fora de context, forma i contingut. Dos temes de Tone House, de l'any 94, subtitulat aquest àlbum, com dèiem, La noche del gusano Palolo. Avancem cap a gravacions realitzades entre dos ciutats, Alcalá de Henares, a l'any 92, i Vigo, a l'any 91. Les va publicar el segell de Madrid de música experimental Línia Alternativa, que publicava diversos treballs en aquells anys 90 de Francisco López. El que sentim pertany a la primera part d'aquest àlbum en qüestió, que es titula Qual ad al Salam, i la segona part, la part enregistrada a Vigo, O Parladoiro Desmortuchado. El que sentim pertany a la primera part, enregistrat al Alcalá de Henares, i el tema en qüestió és un extracte del tema Caballos,

un tema d'aquest àlbum de dues parts, el que correspon a Al-Atbat al-Salam, amb línia alternativa publicat el passat any 1995, el que ens sentíem aquest tema Caballos, enregistrat al Alcalá de Henares l'any 92, el novembre i desembre d'aquest any, als estudis Messer. Un treball que agafa gravacions d'ambient, podria ser una granja, podria ser un velòdrom amb cavalls. El que anem a sentir a continuació, saltant-nos un disc que va editar en forma de single l'any 96 amb Drone Records, com eren Talted Single Piece, el saltem, com diem, i anem cap a un àlbum dels importants també de la carrera de Francisco López. És de l'any 1997 i es titula Adi en el País de les Frutes i los Chunches. Aquest àlbum el composen tres temes i el va editar el segell INAD, als Estats Units, un segell de música industrial, i la reedició, des d'on el sentim, és del passat 2003, amb el segell de música experimental i sorollosa Alien 8. El que sentim és un extracte del tema que dona títol precisament en aquest treball de Francisco López. Un extracte d'un tema de 13 minuts, en sentim uns 4 minuts i mig, com és Adi en el País de les Frutes i los Chunches.

Un extracte, com dèiem, d'aquest Adi en el País de les Frutes i los Chunches, originalment de l'any 97, un dels primers treballs que, en essència, va canviar l'orientació tan espiritual, filosòfica i sonora del treball de Francisco López i que ell considera, doncs, el primer treball d'aquest canvi. És el que van registrar, precisament, aquest Adi a la selva de Costa Rica, el que anticipava el que de bo seria el seu treball essencial, La Selva, que sentirem més endavant. Abans, per això, recuperem un tema del segell Línia Alternativa. Això serà de l'any 1998 i és l'àlbum titulat Temiz Lemek. Es tracta d'un doble CD amb obres de López, peces de l'any 94 fins al 97. La que hem escollit és El Mundo después de la invasión de los Thorápteros.

El mundo después de la invasión de los zoràpteros, un tema, títols divertits, futuristament populars, des d'aquest treball Temiz Lemek de l'any 98 en línia alternativa. Entrem ja en un dels treballs que més ha reconegut la capacitat artística i la el coneixement a nivell internacional de Francisco López. Es tracta de La Selva, el va editar també aquest any 1998 amb el segell B2 Archive des d'Holanda. Seria part d'una trilogia que més tard es completaria amb Buildings, New York, sons d'edificis d'interiors i d'exteriors d'edificis de l'any 2001 a Nova York, i el passat 2007 Wind, Patagònia, sons de vent de la Patagònia argentina. L'assaig que contenia l'interior d'aquest CD, d'aquest digipack, és el que es titula com El paisatge sonor en una selva plujosa neotropical. Es tracta d'un assaig en què Francisco López deixa clar que ell el que no fa és paisatgisme sonor per evocar ambients exòtics i fer veure que com se sentiria un escoltant els ambients si es trobés en allà. Ell el que agafa és el fet sonor, que és el que li interessa, i tampoc per analitzar com fa la bioacústica, que és escoltar els sons d'animals o de plantes. Ell ho agafa tot com un conjunt, com hem vist abans amb els sons oceànics, agafa els sons que fan les plantes, les fulles, les branques dels arbres, els sons ambientals de la pluja, dels animals, tot un conglomerat de sons de la selva de Costa Rica o de l'Amazones, i és el que van registrar amb aquesta peça de més d'una hora, com són cada una d'aquestes tres peces d'aquestes trilogies que va editar en diversos àlbums. Anem a sentir un extracte d'uns 5 minuts aproximadament d'aquest tema, La Selva.

un extracte d'uns 5 minuts d'un tema que dura una hora i 10 minuts, com és La Selva, és de l'any 98 i recull aquesta idea musical que tant ha potenciat i tant ha extès Francisco López i que molts músics i artistes sonors amb qui ha col·laborat l'agafen com una influència. La música concreta absoluta, agafar música gravada en uns llocs i que ell defensa purament, que la música no és la mateixa l'escolta que podem fer a casa o que podem fer en un programa de ràdio sobre uns temes enregistrats a la selva amazònica, als vents de la Patagònia o als edificis dels gratacels de Nova York. L'escolta directa i real és allà. No es tracta això del mateix, sinó que és una pura representació. No és la selva el que sentim. Sentim el fet sonor, sentim la música que crea la selva. Aquesta és la idea que més defensa Francisco López i que fa, doncs, peces musicals, com a mínim sonores, d'aquesta manera de fer, com feien, en certa manera, els músics concrets francesos, de qui agafa l'herència, de Pierre Schaeffer. El mateix López també dirigeix el projecte Sonor Memori, que es fa un cop a l'any des de Barcelona, amb una empresa en què porta la gent a la selva amazònica de Brasil per tal d'enregistrar sons amb els equips d'enregistrar pròpiament els sons en aquells indrets. Avancem cap a l'any 2006, on es va publicar un treball que recollia actuacions a diversos festivals i a diversos indrets de la geografia nacional. Blossoming Noise va publicar el que es va titular Absolute Noise Ensemble. Sentirem dos temes. Un d'ells pertany a l'actuació del Sonar 2000, que Francisco López va fer al costat de Merzbow, fent un duel contra 10 membres de la Mego Laptop Orquestra. Es tracta de músics del segell Mego d'Àustria, sorollistes com Pita i Hecker i d'altres. Van guanyar, per clara diferència, López i Merzbow. Sentim Live Sonar 2000 en data 16 de juny de l'any 2000.

El duel amb ordinadors portàtils, per una banda, entre Masami Akita, Omerzo i Francisco López, contra Mego Laptop Orchestra, Pita Hecker i demés músics del segell Mego d'Àustria, amb els que van guanyar clarament quan Francisco López va aixecar el braç i va dir prou. Tots es van donar per vençuts per la part de Mego, Merzo impassible com sempre i López amb un somriure als llavis. Això pertanyia al primer tema d'Absolute Noise Ensemble, publicat el 2006 per una actuació del Sonar 2000. També al Festival LEM de Barcelona de l'octubre de l'any 2004, si no m'equivoco, li va dedicar diverses sessions a projectes tant en solitari com amb altres músics de Francisco López. Les seves actuacions, com és habitual, són, a vegades, com en alguna vegada que el vaig veure a la sala Metrònom de Barcelona a principis dels 2000, també va actuar en diverses ocasions, és amb els ulls tapats per part del públic i sense la presència en cap escenari de l'artista sonor. Ell se sol amagar en un cantó o al mig de l'escenari envoltat de cortines negres i la gent, per ni veure'l, es tapen els ulls i la música és purament fora de context, fora de visió i fora de lloc. Anem a sentir una altra peça d'aquest Absolute Noise Ensemble, com és una actuació de Francisco López al costat de la Floyd Nata, la música experimental de Barcelona. Va tenir lloc el 8 de juny de l'any 2002 i es titula Untitled Sony Metaorganisms. És un directe al MACBA i l'acompanyen a López els músics de Barcelona i d'altres llocs: Albert Mestre, Antoni Ignorant, Víctor Nubla, Carlos Medina, Ferran Fages, Games Addiction, Io Casino, Jorge Aro, Roc Jiménez, Rubén García o l'internacional Zbigniew Karkowski, entre altres, que no tenim temps a citar. Un extracte d'aquest directe al MACBA.

Un extracte d'aquest Untitled Sonic Metaorganisms de l'any 2002, del juny d'aquell any, en directe al Magba per part de Francisco López i els músics que hem citat, entre altres. Les col·laboracions, ja ho dèiem al principi, són molt extenses en treballs compartits o de col·laboració. Precisament en aquest Absolute Noise Ensemble, publicat el 2006 amb l'Osomic Noise, també s'hi troben artistes sonors com Daniel Menche, Oren Ambarchi o d'altres. I si es poséssim a repassar per dir alguns noms que han col·laborat amb Francisco López, John Duncan, veterà músic i sorollista, també ha treballat amb ell, Zbigniew Karkowski, que sentíem al costat de López en aquest tema, Michel Gendreau, Joy Coley, Amy Denio, Sam Hoffman o Illusion of Safety, entre moltíssims altres. Són músics que han signat treballs a mitges o en col·laboració juntament entre ells amb Francisco López. Precisament l'última obra de dansa del ballarí Sergi Alabert també té música de Francisco López del passat 2007, l'obra Orion. Anem a sentir una col·laboració, ja que parlàvem de col·laboracions, a Francisco López en format de duet amb el músic de Los Angeles, artista també sonor i visual, Steve Roden. El disc en qüestió és el 2002 amb el segell Fario, un segell de França, i es titula Le Chemin du Paradis. Tres temes, dos en solitari de cada músic i un compartit, com és aquest el que dona títol en aquest treball, Le Chemin du Paradis.

un extracte d'aquest Leixamín du Pagadís, un tema signat per Francisco López al costat d'Steve Roden, amb un àlbum, com dèiem, amb dos temes individuals de cadascun. López hi aporta part d'aquest Untitled 129. Untitled són temes sense títols, n'hi ha moltíssims arreu de la discografia de Francisco López, tant en treballs que els recopilen com en aportacions moltíssimes que ha fet a treballs compartits, a remescles d'altres artistes, com per exemple Yanis Xenakis en aquell Persepolis Remixes, a Hiker, a Jazzcamer, Wanut, a grups precisament tant de death metal, que és una música que també li agrada a López, a part de l'electrònica, o la bossa nova, i també remescles de músics i de grups de soroll o de col·laboracions amb ells. Untitled els va numerant des del principi de la seva discografia i els té repartits. De fet, la majoria d'ells són els temes amb què sol titular els seus, les seves peces enregistrades i creades per López. També cal dir que López, a part de músic, també és assagista. Té diversos articles o assajos sobre música i so. Per exemple, un del 96 parla de la música aleatòria, segons Cage, i fa una crítica, Filosofia cageana, el titula. Esquizofònia també és un assaig d'ell, de l'any 97, on parla de la música concreta i el paisatge sonor. A la selva, que hem citat, de l'any 98, o un article, o un assaig, més ben dit, Contra l'escenari del passat 2004, on parla d'aquestes idees de situació de l'artista en els seus concerts, a les seves actuacions en directe, la situació del públic i disposició del que són les butaques per part dels oients. Sentim a continuació un tema que pertany a un recopilatori de diversos artistes de molts diversos àmbits de l'any 2004, que es titula Rural Psychogeography. És amb el segell d'Ucraïna, Next Sound, i comparteix músics aquest recopilatori López amb gent com Anne Curtis, del Reynolds, Gunther Müller, Ravian, Martin Tetral o Tom Carter. Ell hi aporta Untitled 151.

El penúltim tema d'aquest especial dedicat a Francisco López, com era aquest Untitled 151, pertanyent a la compilació Rural Psychogeography de l'any 2004 amb Next Sound. Finalitzem deixant-nos molts temes i molts CDs per aquí sobre, com per exemple Les Lethal del passat 2006 amb el segell de Barcelona Alco, aquell disc sobre el so com a arma de guerra, en què López hi va portar Untitled 194, un dels treballs més recent d'aquesta meitat dels 2000. Finalitzem per això amb un tema que es titula Untitled 163, que López dedica al seu músic o artista sonor inspirador, que subtitula For Pierre Schaeffer. És del passat 2006 amb el segell francès Iterbium i forma part del disc de diversos artistes com a banda sonora de la pel·lícula del canal Arte de França Fiction Variable. Artistes com Fenes, Steve Roden, Vladislav Delay, Christopher Charles, Scanner o Pita també hi aporten els seus temes. També va sortir publicat amb el compilatori Untitled 2004 de diversos temes de Francisco López repartits per la seva discografia amb el segell Mosso. I amb això acabem aquest especial d'un artista de Madrid tan important en la música i en l'experimentació sonores. L'Emili que us ha parlat i el Salva que us han anat posant aquests temes. Bona nit.